0: Gracias, Isa. Nuestra compañera Isabel Jiménez, que es quien ha hablado con la mujer protagonista de la historia que ayer conoció el Papa a través de una tercera persona en el acto público en el Muelle de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy vamos a conocer en este programa ese testimonio. Es el testimonio de una mujer que ha sufrido el trato, la explotación sexual, y que llegó aquí esperando una vida mejor y lo primero que recibió fue que le arrebataran a su hijo. Es estremecedor, por emplear un término en el que todos vamos a estar de acuerdo. Será eso de las 9 aproximadamente cuando lo escuchemos. Nos estamos acercando ya a las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és divendres 12 de juny, són 8:45 del matí. El govern planteja endurir el codi penal sobre la tinença il·lícita d'armes després dels darrers crims a trets a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra remarquen la seva preocupació al respecte. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha traslladat al Ministeri una proposta que inclouria que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja 2 a 3 anys a una altra de 6 a 9 anys. Segons la consellera, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha recollit el guant sobre aquestes propostes. Tot plegat, els ho explicarem en un informatiu en què també parlarem sobre que augmenten les agressions a les persones grans, principalment en aquelles amb deteriorament cognitiu. L'any passat, els Mossos van atendre més de 1.700 casos. Abans d'entrar en matèria, ens interessem per la previsió meteorològica. A Emet, Juan Carlos Piña.
3: Bon dia. Aquest divendres a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el litoral de Tarragona, on es mantenen sense canvis o inclús poden baixar lleugerament. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de les components nord i nord-oest, tendint a minorar al final de la jornada. A la resta de la comunitat, vent flux variable, tendint durant les hores centrals a la component sud. És una informació d'EMET.
2: I com se circula aquesta hora per les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres, destacant a hores d'ara que a la C-35 ja hi ha avalissament de voral per la Fórmula 1 al circuit de Barcelona a l'altura de Parets del Vallès, afectacions durant 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també parlem d'un accident que des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida amb 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals amb intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat i precisament també al Vallès, amb força fluïdesa en general, però destacant la AP7 amb cues en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també al punt de Montornès, però també en sentit nord, amb retencions intermitents des de Cerdanyola fins a Mollet. També tenim lentitud per la C-58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona i des del Llobregat destaquem retencions intermitents per la A2 i la B-23 des de Pallejà i Molins de Rei, també les vies costaneres amb lentitud en sentit nord de 2 quilòmetres des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Salutacions de l'Albert Bacas a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El Departament d'Interior planteja la necessitat d'endurir el codi penal en determinats supòsits com la tinença il·lícita d'armes. Tot plegat després dels darrers crims a trets registrats a Barcelona, el darrer aquest dimecres. Què en sabem, Sergi Bassoles?
5: Els Mossos no amaguen la seva preocupació pels darrers assassinats a trets registrats a Barcelona. En menys d'una setmana, 2 homes han estat executats en plena via pública, el darrer ahir al carrer Balmés davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Toni Rodríguez, intendent de la prefectura dels Mossos.
6: No som aliens a la dimensió emocional i social que provoquen aquests fets i que afecten a la convivència i a la tranquil·litat amb la que la ciutadania disfruta de l'espai públic.
5: Els investigadors de la policia catalana s'inclinen cada cop més per assenyalar carrera els darrers assassinats a trets, hi hauria el crim organitzat.
6: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball, és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència.

0: Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 21 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 graus a Girona. És una informació d'AEMET.
1: I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per saber l'última hora. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments i després d'una tarda molt intensa, perquè estem davant un cap de setmana amb una mobilització de 600.000 vehicles, sobretot i arran de la Fórmula 1, i ja van davallant les incidències a la P7, però ara mateix ens han comunicat un accident entre dos camions a la P7 a Freginals, en sentit Castelló, un carril tallat i 5 quilòmetres de congestió. Encara continuen les aturades entre Granollers i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona, i en sentit Tarragona encara aturades a la zona de Barberà, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, 8 quilòmetres, i a Gelida 3,5. Pel que fa a l'àrea metropolitana, per sort les rondes van millorant, han estat molt intenses, amb molta circulació en el transcurs de la tarda, però encara, per exemple, la Ronda d'Alt segueix amb molta mobilitat en sentit Trinitat. També hi ha aturades a la zona al voltant del circuit, és el cas de la d'Alta de Baixa 5003, a Granollers, la C35 també, i per tant cal circular amb molta cautela i no baixar la guàrdia. Molt bona tarda.
1: Gràcies, salutacions a l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla Rosa Quitllet. Comencem. Ja ho han sentit, ja hi ha data. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà la sentència sobre l'amnistia el 16 de juliol. Sergi Bassoles.
3: Si l'acord de justícia amb seu a Luxemburg resoldrà les qüestions prejudicials del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional. Aquestes, recordem, afecten d'una banda a la causa per malversació contra Carles Puigdemont i Toni Comín, entre d'altres, així com també als membres dels CDR de la causa per terrorisme en l'anomenada Operació Judas. Al novembre, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Dean Spielman, va avalar l'amnistia i la seva aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas dels CDR, tot i amb algunes objeccions de procediment, principalment els dos mesos de termini que la llei d'amnistia dona als jutges perquè decideixin si apliquen o no la mesura de gràcia, ja que a criteri de l'advocat general podrien ser incompatibles amb el dret a la tutela judicial efectiva. En qualsevol cas, cal tenir en compte que la seva opinió no és vinculant. Ara bé, sigui quina sigui, la sentència del proper 16 de juliol marcarà sens dubte el camí del Tribunal Constitucional. I és que el Tribunal de Garanties haurà de resoldre el recurs d'empara de Puigdemont contra la decisió del Suprem de no amnistiar el delicte de malversació, en una decisió que pot ser fonamental pel seu retorn a Espanya.
1: Gràcies, Sergi. El Departament de Salut ha obert expedient informatiu a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó, presumptament maltractat pels seus pares. Tot plegat mentre continua la investigació judicial que avui ha recollit el testimoni dels familiars dels progenitors. Núria Alcalà.
4: Sí, Salut aprecia una reacció tardana de l'hospital a l'hora d'activar el protocol contra el maltractament infantil, però això ha obert un expedient informatiu que contempla una multa inicial de 6.000 euros. Precisament, professionals de la Vall d'Hebron van constatar davant el jutge que les lesions del nadó no eren accidentals. Familiars del pare, actualment en presó preventiva, han descartat comportaments violents, però sí han reconegut que era brusc en el maneig del nadó. Fins i tot en una ocasió va reconèixer el seu germà haver-li sacsejat. La defensa del progenitor preveu sol·licitar la seva llibertat provisional a principis de la setmana vinent. Els advocats dels dos investigats demanaran una nova declaració davant el jutge.
1: I sobre el cas Bangor, la Fiscalia diu que els indicis contradiuen la versió de Jonathan Andy, que s'oposa a tornar-li el passaport. El Ministeri Públic també reclama no tornar-li el milió de fiança, com demanava la defensa, perquè encara hi veu a risc de fugida. La inflació es modera i se situa en el 3,1% el mes de maig, una estabilitat dels preus gràcies a les rebaixes fiscals. Ferran Cuixart.
5: Segons dades de l'INE, l'IPC creix una dècima fins al 3,1% al maig, una estabilitat dels preus que s'atribueix a la contenció i la rebaixa de l'IVA dels preus de l'electricitat i del gas del govern. Des dels sindicats, però, Albert Ferrer, de Comissions Obreres, alerta que aquesta rebaixa de l'IVA deixarà d'estar en vigor.
6: Tenim per davant un horitzó d'incertesa perquè bona part d'aquestes mesures desplegades, que tenien a veure amb bonificacions fiscals de l'electricitat i el gas, ja s'han retirat i ja no són vigents aquest mes de juny.
5: Els carburants són els que pressionen els preus a l'alça amb una pujada del 9,6%. La cistella de la compra, però, es manté al marge de l'impacte econòmic de la guerra i els aliments i les begudes moderen la seva pujada. El que sí repunta és la inflació subjacent, que puja 3 dècimes fins al 2,5%.

0: 9%.
1: A tot això, Foment del Treball fa una crida a augmentar la productivitat de l'economia catalana, que està 5 punts per sota de la mitjana europea i molt lluny de les economies com la francesa o l'alemanya. Climent Sabater.
2: La productivitat de les empreses catalanes representa un 70% de la de socis com França o Alemanya i gairebé la meitat de la de països com Luxemburg o Irlanda, segons alerta Foment del Treball. És urgent millorar-la per poder tenir salaris més alts, afirma el director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo.
3: Els salaris individuals també depenen d'aquesta productivitat col·lectiva i és el que explica que un cambrer alemany cobri més que un espanyol o un espanyol cobri més un cambrer espanyol, un portuguès o un marroquí.
2: Un absentisme amb màxims històrics del 7,5% i l'accés regulatori són al darrere d'aquesta baixa productivitat, segons Foment, 5 punts inferior a la mitjana dels 27.
1: I els treballadors de Nissan Catalunya aproven la proposta d'acomiadaments de la companyia japonesa, una proposta que ara passa per fer fora de la companyia 195 treballadors. Ens ho explica el nostre company Eloi Sadurní.
4: El 88% de la plantilla de l'automobilística a Catalunya, formada per més de mig miler de treballadors, ha votat aquest divendres a favor de l'última proposta de la direcció de Nissan, que rebaixa en 16 els acomiadaments als centres del Prat del Llobregat i la Zona Franca. Mònica Figueres és delegada de Comissions Obreres.
5: Tot i que es tracta d'un ERO i no podem dir que estem contents, perquè mai podríem estar contents amb aquesta situació, però l'acord al que hem arribat i que ha sigut ratificat per la plantilla doncs millora molt les condicions de sortida de les que s'havien plantejat inicialment i a més ha reduït el nombre de persones afectades.
4: L'oferta inclou apujar les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i proposa un pla de rendes pels més grans de 54 anys.
1: I un darrer apunt abans dels esports. Aquest diumenge a 12:45 començarà els Jardinets de Gràcia de Barcelona una manifestació en favor de l'educació. Toni Conde.
6: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", els sindicats que no han signat l'acord amb el govern defensen que aquest rebuig és la prova que el model està caducat i que calen canvis profunds. Ingrid Chavarría, de la CGT.
7: Això ja no va de salari, això ja no va només de condicions laborals, sinó que va de salvar l'educació pública. Fem una crida per recolzar la manifestació del diumenge.
6: El proper 20 de juny tindrà lloc l'Assemblea Educativa de Catalunya per fixar com afrontar les mobilitzacions el curs que ve.
1: I en esports, el Joventut disputa el segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB. Àlex Carazo, bona tarda.
8: Bona tarda. A partir de les 8, la penya visita de nou el Roig Arena amb la necessitat de guanyar per no portar l'eliminatòria 2-0 favorable al València al segon partit a Badalona. Recordem que els de Dani Miret van perdre per un sol punt el primer partit. En futbol, el Barça confirma que ha presentat la demanda de conciliació prèvia abans d'interposar querella per un delicte de calúmnies contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, per algunes de les seves declaracions a la darrera roda de premsa. El Mataró i el Sant Andreu s'estan disputant el bronze a la Champions femenina de waterpolo amb marcador d'empat a 9 al darrer quart i arrenca el primer partit de l'Igualada a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després a la pista del Liceo Gallec.
1: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Doncs amb la informació esportiva avui ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Que tinguin un bon cap de setmana. Tornem dilluns. Bona tarda. Adéu-siau.